0: Mikelen ondoren Pide la Serra.
1: La policia està al servei dels ciutadans.
0: Pide la Serrak

La ciutacia està al Purvei dels Tinsardans. L'Oliposia està al Versell dels Taciudans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès que no ha estat res.